0: Busset lines RTRE Jennifer Jaules 6. Che je vies sport preferiu? Forza i kun skis, vienda i kun velo? Ne fidais sport ein in union, da balapai, tennis, ne fa gymnastica. Klar è la Svizzera in tiara fech sportiva. Quai de Mussel nef studi Sport Schweiz 2026 de l'Uvetfezi Federal de Sport. Varge la miasa data de la populazione fo plere sedes ad jamne sport, per incontra di angisiat per cien, cels fecen in somnuit sport. Els sports che devianten ple populars tir Svizzers a Svizzeres sen el trenamain de forza ad el yoga. Els sports ple pauc populars, bala maun, atletica leiva, i cun canu sfunza a naviga a vela. La motivaziun de sumonta, la sanadat, la fitness, el plajai de sumonta, l'experiencia alla natira. Klar. Schins viva in ina schibiala tiara, cun quellem salax, sei bun mein klar, cins vo budien o deviert per sumonta. Se antrelassiat prendinus au nignè de sotte la marella, als resultats de quai studi de sport.
1: Bella mesemna, cool.